0: La historia de Rafael Quirán, que farà història a Lima. I és que este sopranista espanyol lidera la recuperació de la primera òpera que es va fer a Amèrica. I sí que este aclamat sopranista, que per cert és d'ací, de la nostra terreta de la Vall d'Uixó, assumís el rol d'Adonis en esta producció monumental en La púrpura de la rosa, que va ser la primera òpera composada i estrenada a Amèrica. Per contar-los algo de Rafael Quirán, abans de saludar-lo, és el guanyador del primer premi de la edició número 101 del concurs permanent de joventuts musicals d'Espanya. És membre del prestigiós programa Crescendo del Teatro Real de Madrid i de l'agència Ibermúsica. I Rafael Quirán també s'ha consolidat com una de les veus més prometedores de la nova generació d'especialistes en música antiga. I avui el tenim a l'altre costat del telèfon, també des de l'altra part del món. Rafa Quirán, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Bueno, allí ja quasi és de vesprada.
0: Así,
1: bon dia,
0: así, casi, casi es de vesprada, pero tú acabes d'alçar-te allá, es molt pronto.
1: Pues casi. Allí, así sole 6:30, pero desde que ha plegat no ha hagut forma de poder conciliar la son molt, molt bé.
0: El horari de la terreta que s'impregna dins i costa acostumar-se. Rafa,
1: está claro.
0: A les portes de estàs vivint este moment meravellós en la teua carrera, i a més parlant de que faci història, a mi ser rol d'Adonis en esta òpera, en La púrpura de la rosa, i ser personatge tan bon.

0: que has de interpretar.
1: Pues sí, la veritat és que ho afronté primer en molta serenitat, perquè sí que és cert que he tingut abans alguna oportunitat, però sempre he de dir que jo he sigut molt, molt fidel a acabar els estudis superiors de música. I fins que no vaig acabar els estudis superiors de música, no vaig pensar en cap moment, perquè n'hi havia ocasions, però no tenia l'ocasió, diguem, tan grossa com esta. Però m'he centrat sempre molt en la formació, en acabar d'estar format i en fer les coses de forma ordenada. I crec que ha plegat en un moment pues, molt d'una preparació òptima per a la meva persona, però també en un moment molt bo per a mi, com a artista.
0: Estàvem parlant de que bueno, te estàs convertint en una de les veus més prometedores d'esta nova generació de música antiga per nomenar el lloc en el que actues, perquè jo crec que és una cosa bonica el que viuràs els pròxims dies, perquè tens funcions el dia 14, 16 i 18 de juny i serà en l'històric Teatro Manuel Asencio Segura d'allí de Lima. No sé com van els nervis estos dies previs a les funcions.
1: La veritat és que estic algo inquiet simplement per veure la reacció del públic. Hem tingut l'oportunitat de veure fa una setmana una representació d'òpera. Així n'hi ha tres teatres, és una ciutat molt gran, però diguem que estos tres són els més importants i vam anar a veure una òpera en el Teatre Municipal, se diu així, no? També, tal qual, Teatre Municipal. I en este teatre vam veure l'òpera Il Trovatore, entonces allí vam veure un poc la resposta del públic, que era com molt calorosa, s'entreguen molt i estan molt agraïts de que vinguem de tan lluny, perquè també l'elenc que havia vingut ací a fer Il Trovatore eren d'Itàlia i alguns d'Espanya, per cert.
0: O sea que sou
1: Vull dir...
0: tot gent de fora la que acudís a Lima a representar esta primera òpera
1: Sí,
0: que va estar.
1: Els tres protagonistes som espanyols, els tres, i la resta de l'elenc sí que és d'ací, perquè tenen un cor fabulós i també l'ensemble és meravellós. Aleshores, pues, diguem que els rols principals sí que els protagonitzem nosaltres, però la resta de l'elenco sí que són d'ací, de Lima, pròpiament.
0: M'agrada una
1: Ho estem
0: cosa.
1: vivint amb molta intensitat i amb molta il·lusió.
0: Bueno,
1: Digues, digues.
0: la il·lusió i la intensitat jo crec que formen part, no, d'este ite que viuràs a la teua carrera, Rafa. M'agrada perquè quan et descriuen en quant a la teua veu, volia dir, quan descriuen un poc les teues característiques com a músic, diuen que eres una mena de raresa vocal en la lírica actual. Per què això de raresa vocal?
1: Bueno, és la veritat, és la veritat. Perquè, a veure, considere que n'hi ha moltes sopranos, inclús les persones que no estan molt acostumbrades a sentir l'òpera, els parlen d'una soprano, els parlen d'una mezzosoprano, d'un tenor, d'un baríton, i més o menys els sona el terme. Però quan ja parles d'una persona que és un sopranista o inclús un contratenor, pues moltes vegades se te queden mirant com dient, no sé ni el que m'estàs parlant. És un tipus de veu que efectivament no n'hi ha moltíssims. En Espanya me caben en la mà, o sigui, en els dits de la mà es puc contar perfectament i crec que me'n sobra algun. I la veritat pues, que bueno, pues, en el meu cas també és molt raro el tema de que la meva veu no està impostada, no està falsejada, no està fabricada, és la meva veu natural des de que era xicotet.
0: Clar,
1: O
0: perquè
1: sigui...
0: així hi ha que fer una aclaració, Rafa, per a lo millor qui no estiga molt posat en el tema de l'òpera, una veu soprana sol estar més relacionada amb les veus femenines, en este cas.
1: Exactament, una soprano és una veu femenina, la més aguda de les veus femenines, dins de les sopranos ja n'hi ha moltíssimes moltíssimes, moltíssims tipus, no? Però sí, o sigui, quan se diu sopranista se diu sopranista en el fet de que la veu s'assembla en tota la seva extensió a la d'una soprano. I això és la meva raresa. Però estic en el cos d'un home, clar.
0: Bueno, jo crec que és esa raresa que t'està donant esa autenticitat i t'està fent a tu ser tan únic i pegar esos passos, no? En la teua carrera, en esta carrera musical que va fent Rafael Quirant d'ací de la Terreta, però que ara està a punt de viure, com ens conta, Unitat Històrica ja a Lima. No sé molt bé estos dies previs, quina previsió tens per allí, si vas a fer molt de turisme o vas a estar molt centrat, Rafa, en Adonis, en posar-li veu i en cuidar esa vegueta per a que el dia 14 en esa primera funció estiga tot al seu lloc.
1: La veritat és que, a veure, en el teatre els assajos comencen sempre a les 2 del migdia, sempre. I de matí pues, tenim la tranquil·litat de poder anar a veure un poquet del centre, que ja l'hem vist, o veure un poquet pues, de la moltíssima història que n'hi ha ací, perquè n'hi ha moltíssima història. I, a més, moltíssima història espanyola, clar. Sí que hem pogut fer alguna cosa de turisme, però aquests dies la veritat que estem molt, molt immersos perquè hem tingut no soles ja proves de vestuari i musical, sinó també ja estem fent els assajos en escena i, clar, ahí se té que estar totalment concentrat. Però sí, clar que estem tenint temps de fer turisme i de comprar coses d'ací, que és un altre món, és una altra cultura
0: Totalment.
1: absolutament distinta. Sí.
0: Doncs esperem que disfrutes molt d'aquesta cultura i sobretot d'aquesta il·lusió de cara al proper dia 14, que és quan comences amb aquestes funcions. Així que, Rafa Quirant, des de la teua terreta t'enviem un abraç, moltíssima sort i que disfrutes d'esta experiència. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar a la ràdio, que la meva gent, la gent de Castelló, la gent de la comunitat que m'escolté i que quan ho està tan lluny també valora més el que té allà i espero que també passi a la inversa. Moltes gràcies.
0: Adeu.
2: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
3: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
2: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Garaje Castellón, en Avenida Valencia 318, Castellón.
5: Castelló, ruta de sabor, et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
6: ¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño a medida personalizado y sus productos de alta calidad. Movalpa sabe cómo facilitarte el día a día y eso marca la diferencia. Visítanos en Castellón de la Plana, Avenida de Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
7: Radio Castellón con el Club Deportivo Castellón. El martes 9 de junio a las 9 de la noche, el Club Deportivo Castellón juega el partido de vuelta de playoff a Primera División contra la Unión Deportiva Almería. Sigue la retransmisión en directo desde las 8 de la tarde en Radio Castellón Cadena Ser con Xavi Sidro y David Costarrosa y los tertulianos Aurelio Santos, Javi Selvas, Xavi Oliva, José Tavares y Charly Gracia. Con la colaboración de Cubacas, Carpintería Santiago García, Inzón Interiorismo, Ascensores Mare Nostrum, Todo Juguete, Citroën Garaje Castellón y Marcial Vicent Gestión medioambiental.
8: Adiós exámenes, adiós nervios. Las PAU ya han pasado. Ahora la decisión es tuya. ¿Dónde quieres ir? En la Universidad Jaume I no te ofrecemos solo un título, te ofrecemos un pasaporte, prácticas en todo el mundo, intercambios en los 5 continentes y la libertad de descubrir quién quieres ser dentro de una comunidad que suma. No vengas solo a estudiar, cuestiona, crea, haz que las cosas pasen. Entra a www.futuros.uji.es y elige el grado que realmente encaje contigo.
9: Benicassin te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benicassin más sostenible, limpio y responsable. Benicassin Net and Tú, Ayuntamiento de Benicassin.
10: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas de Ansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en yansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.